come on. Baby girl, baby girl. Oh.

0: No vedeu que us quedareu sense? En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
1: Hi haurà cotxes elèctrics?
0: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
2: Vine a Expo Casió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
3: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
4: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.

0: que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec, posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec, del manteniment, les reparacions i l'energia, ens n'encarreguem nosaltres.
1: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Festival Mar d'Estiu ha tancat una nova edició a Santa Susana amb gairebé 30.000 assistents entre el 31 de juliol i el 17 d'agost. El concert de Cluenda ha anat a càrrec de Rosario en un certamen on han destacat els plens de Zúquero, Sopa de Cabra, els Amics de les Arts, Joan Dausà, Sergio Dalma i Miguel Ríos. També hi han actuat Ginestà, Niña Pastori, Marlena o Leire Martínez. L'organització ha celebrat la resposta del públic. I els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un home de 29 anys per fer servir un cotxe que no tenia permís a Vilobí d'Onyar. Els fets van passar el 31 de juliol mentre els Mossos feien un control en una de les carreteres que va fins a l'aeroport de Girona. A quarts de dues del migdia van aturar un vehicle i van veure que no hi havia cap autorització vigent del Ministeri de Transports. Malgrat tot, el turisme portava una autorització de BTC de la Generalitat de Catalunya que estava desgastada. Per això els agents van retirar els dos distintius obligatoris per comprovar l'autenticitat. Els documents van resultar ser oficials, però acreditaven l'ús de BTC per un altre vehicle. De l'àmbit general, destaquem que Catalunya va rebre més de 2,5 milions de passatgers internacionals per via aèria durant el juliol, un 7% més que el mateix mes de l'any passat, segons dades publicades aquest dimarts per Tour Espanya, adscrit al Ministeri d'Indústria i Turisme. L'aeroport de Barcelona és la primera destinació de les aerolínies de baix cost a l'estat espanyol amb més d'1,5 milions de passatgers internacionals al juliol i un creixement interanual de l'11,1%. En canvi, l'aeroport de Madrid-Barajas és la destinació principal entre aerolínies tradicionals. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimecres amb domini del sol i nou repunt de les temperatures màximes. Els termòmetres assoliran de nou valors d'entre 32 i 35 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
1: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.

0: Torna la festa a Blanes. Del 15 al 23 d'agost, Blanes celebra la festa major petita, la festa dels copatrons. Amb concerts, cercaviles, la 41a caminada popular nit de Sant Bonós, la cursa corre al cos, la xocolatada popular, la 12a cantada de veneres i moltes coses més. Més informació, blanes.cat. Que no pari la festa!
1: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
2: Per a tot allò que necessites, vine al Bazar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Bazar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Bazar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41 919 de Blanes.

Avança't a l'estiu a Milà Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Les exportacions a la demarcació de Girona han crescut un 9,7% en el mes de juny en comparació amb el mateix mes de l'any passat. Això vol dir que les empreses gironines van facturar 737,66 milions d'euros en vendes a l'exterior. El sector carni es manté líder, tot i que ha perd pes en comparació amb el juny de l'any passat. Per altra banda, en la primera meitat de l'any, la demarcació ha tancat un semestre negatiu pel que fa a exportacions amb uns ingressos un 2,9% inferiors en comparació amb la primera meitat del 2025. I la tercera edició del Festival Talent Blanenc combinarà les propostes culturals amb dos tastets de vermuts que oferirà la bartender Mariona Vilanova. La proposta tindrà lloc entre el 5 de setembre i el 3 d'octubre i la major part de les propostes es concentraran en el Teatre Municipal i la Casa Saladrigas. El festival d'aquest any inclourà l'estrena del nou llibre de poesia de Josep Ballesteros, Cos Cosmos, o el monòleg de Teresa Gelpí, A la taula de la cuina, que tracta sobre el dret de l'avortament de les dones. A més, la mostra es tancarà amb la 42a trobada de bandes de música de Catalunya, la primera edició que es fa a la demarcació de Girona. De l'àmbit general, destaquem que el Ministeri de l'Interior ha elevat fins als 2.168 els menors d'edat que resten a Ceuta i que van entrar entre el 30 i el 31 de juliol. La policia ha identificat i posat a disposició del govern de Ceuta els infants i joves a l'espera que es resolgui la situació de cadascun. Aquest dimarts, el portaveu de la Comissió Europea, Marcus Lambert, ha assegurat que el dret de la Unió Europea permet fer retorns de menors d'edat en situació irregular, inclosos els no acompanyats. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimecres amb domini del sol i nou repunt de les temperatures màximes. Els termòmetres assoliran de nou valors d'entre 32 i 35 graus. Per demà dijous, augment dels núvols i temperatures que començaran a moderar-se una mica. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
2: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
3: Uf, quina pinta.
4: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
3: Per què?
4: Tinc una dent molt tocada. No mossego amb la mateixa seguretat.
3: Home, doncs posa-hi remei.
5: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 euros. Costella tira rips 7,95 euros. Aletes de pollastre 3,95 euros. Botifarra de porc 7,50 euros. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jsacarnissers.com.
4: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
5: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico Esport.

0: Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: Del 27 al 30 d'agost, la Festa Major de Pineda de Mar t'espera amb activitats per a totes les edats. Correfoc, castells, gegants, festa jove i molta música amb Tapeo Sound System, el tribut a Tina Turner o l'Orquestra Montgrins. Del 27 al 30, Pineda està de festa. Vine a celebrar. Tota la programació a pinedademar.cat/festamajor.
4: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte i gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
2: A l'agost obrim tots els dies.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 10. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Festival Mar d'Estiu ha tancat una nova edició a Santa Susana amb gairebé 30.000 assistents entre el 31 de juliol i el 17 d'agost. El concert de Cluenda ha anat a càrrec de Rosario en un certamen on han destacat els plens de Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts, Joan Dausà, Sergio Dalma i Miguel Ríos. També hi han actuat Ginestà, Niña Pastori, Marlena o Leire Martínez. L'organització ha celebrat la resposta del públic. I els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un home de 29 anys per fer servir un cotxe que no tenia permís a Vilobí d'Onyar. Els fets van passar el 31 de juliol mentre els Mossos feien un control en una de les carreteres que va fins a l'aeroport de Girona. A quarts de dues del migdia van aturar un vehicle i van veure que no hi havia cap autorització vigent del Ministeri de Transports. Malgrat tot, el turisme portava una autorització de BTC de la Generalitat de Catalunya que estava desgastada. Per això els agents van retirar els dos distintius obligatoris per comprovar l'autenticitat. Els documents van resultar ser oficials, però acreditaven l'ús de BTC per un altre vehicle. De l'àmbit general, destaquem que Catalunya va rebre més de 2,5 milions de passatgers internacionals per via aèria durant el juliol, un 7% més que el mateix mes de l'any passat, segons dades publicades aquest dimarts per Tour Espanya, adscrit al Ministeri d'Indústria i Turisme. L'aeroport de Barcelona és la primera destinació de les aerolínies de baix cost a l'estat espanyol amb més d'1,5 milions de passatgers internacionals al juliol i un creixement interanual de l'11,1%. En canvi, l'aeroport de Madrid-Barajas és la destinació principal entre aerolínies tradicionals. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimecres amb domini del sol i nou repunt de les temperatures màximes. Els termòmetres assoliran de nou valors d'entre 32 i 35 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Torna a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Baler. I troba tot allò que necessites, com els quaderns Polipac a 1,39 € la unitat i la millor selecció de motxilles a partir de 7,39 €. Sí, a Buró Baler, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
1: T'esperem a Buró Baler Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burobaler.es.
2: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
3: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
4: A Lloret Pizzeria
3: i Pomodoro.
5: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
6: Hi haurà cotxes elèctrics?
5: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
7: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió, seminou i quilòmetre zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.

0: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vitaldent.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
4: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
5: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
6: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana, de 9 a 10 del vespre.
5: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
7: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

0: Revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
0: La Masia Tordera.
2: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Les exportacions a la demarcació de Girona han crescut un 9,7% en el mes de juny en comparació amb el mateix mes de l'any passat. Això vol dir que les empreses gironines van facturar 737,66 milions d'euros en vendes a l'exterior. El sector carni es manté líder, tot i que ha perd pes en comparació amb el juny de l'any passat. Per altra banda, en la primera meitat de l'any, la demarcació ha tancat un semestre negatiu pel que fa a exportacions amb uns ingressos un 2,9% inferiors en comparació amb la primera meitat del 2025. I la tercera edició del Festival Talent Blanenc combinarà les propostes culturals amb dos tastets de vermuts que oferirà la bartender Mariona Vilanova. La proposta tindrà lloc entre el 5 de setembre i el 3 d'octubre i la major part de les propostes es concentraran en el Teatre Municipal i la Casa Saladrigas. El festival d'aquest any inclourà l'estrena del nou llibre de poesia de Josep Ballesteros, Cos Cosmos, o el monòleg de Teresa Gelpí, A la taula de la cuina, que tracta sobre el dret de l'avortament de les dones. A més, la mostra es tancarà amb la 42a trobada de bandes de música de Catalunya, la primera edició que es fa a la demarcació de Girona. De l'àmbit general, destaquem que el Ministeri de l'Interior ha elevat fins als 2.168 els menors d'edat que resten a Ceuta i que van entrar entre el 30 i el 31 de juliol. La policia ha identificat i posat a disposició del govern de Ceuta els infants i joves a l'espera que es resolgui la situació de cadascun. Aquest dimarts, el portaveu de la Comissió Europea, Marcus Lambert, ha assegurat que el dret de la Unió Europea permet fer retorns de menors d'edat en situació irregular, inclosos els no acompanyats. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimecres amb domini del sol i nou repunt de les temperatures màximes. Els termòmetres assoliran de nou valors d'entre 32 i 35 graus. Per demà dijous, augment dels núvols i temperatures que començaran a moderar-se una mica. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros. En dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
2: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
4: A l'agost obrim tots els dies.
5: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
6: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i embancant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico Esports.

0: Del 27 al 30 d'agost, la Festa Major de Pineda de Mar t'espera amb activitats per a totes les edats. Correfoc, castells, gegants, festa jove i molta música amb Tapeo Sound System, el tribut a Tina Turner o l'Orquestra Montgrís. Del 27 al 30, Pineda està de festa. Vine a celebrar. Tota la programació a pinedademar.cat/festamajor.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 €. Costella tira rips 7,95 €. Aletes de pollastre 3,95 €. Botifarra de porc 7,50 €. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Para todo lo que necesitas, ven al Bazar Blanes y aprovecha la liquidación total con hasta un 70% de descuento. Muebles, utensilios para el hogar y mucho más. Bazar Blanes, en el polígono industrial al lado de la tienda Saltoki. Y si estás buscando estanterías y expositores para tu negocio, ven y pregúntanos por nuestro stock. Bazar Blanes, liquidación total en la Avenida Europa 41, nave 19 de Blanes.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: 6 persones han estat intoxicades la nit passada per la possible mala combustió d'un generador a Caldes de Malavella. Els bombers van donar suport al Servei d'Emergències Mèdiques, al SEM, en l'atenció als intoxicats i van realitzar les lectures per comprovar els valors de monòxid de carboni i les maniobres de ventilació de la casa. El SEM ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que va activar 4 ambulàncies i va traslladar els 6 intoxicats en estat menys greu a l'Hospital de Mataró. I al Teatre de Blanes s'estrenarà el 3 d'octubre la nova programació professional que s'allargarà fins a mitjans de desembre amb 6 espectacles professionals. La cartellera, que s'inclou juntament amb la de Lloret dins la programació del Teatre de la Costa Brava Sud, combinarà música, teatre i humor amb noms com Lloll Bertran, Masoni, Sebastià Gallard, Pablo Puyol, Maria Terremoto i Cascai Teatre. La temporada començarà just l'endemà de la cloenda del 3er Festival de Talent Blanenc prevista per al 3 d'octubre. De l'àmbit general, destaquem que el rock incombustible de Miguel Ríos ha posat aquest dimarts a la nit el punt final a la 26a edició del Festival de Cap Roig, que aquest estiu ha reunit 46.165 espectadors i ha assolit una ocupació del 86%. Als 82 anys i amb més de 6 dècades de carrera a l'esquena, el granadí ha desembarcat als jardins de Calella de Palafrugell després de passar també pel mar d'estiu de Santa Susana amb la gira El Último Vals. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, per demà dijous esperem un augment dels núvols i un inici de la moderació de les temperatures, tot i que encara seran altes, amb valors d'entre 31 i 33 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: come on.
1: Baby girl, baby girl.
0: Oh. Uh-huh.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Valer. I troba tot allò que necessites, com les impressores multifunció HP a partir de 39,90 € i calculadores científiques a 5,90 €. Sí, a Buró Valer, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
3: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.
4: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
5: Hi haurà cotxes elèctrics?
4: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
6: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
7: Torna la festa a Blanes. Del 15 al 23 d'agost, Blanes celebra la festa major petita, la festa dels copatrons, amb concerts, cercaviles, la 41a caminada popular nit de Sant Bonós, la cursa corre al cos, la xocolatada popular, la 12a cantada de veneres i moltes coses més. Més informació, blanes.cat. Que no pari la festa!
8: Radio Marina.

0: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
1: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut. Radio Marina.
3: L'agenda de Radio Marina.
4: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
5: Anem amb l'agenda d'activitats a Blanes. Aquest dijous d'estiu tenim a la plaça de la Mare de Déu del Vilar a partir de 8:45 del vespre música en directe amb Sònia Delgado. També tenim l'oportunitat de veure fins al 29 d'agost l'exposició de construcció de l'artista blanenc Francesc Orenc a la Casa Saladrigues. I del 21 al 23 d'agost, Festa dels Copatrons amb diverses activitats a Blanes. Destaquem també a Lloret aquest dimecres, Cinema a la Fresca, amb el 47 a partir de les 10 del vespre a la plaça de les Regions, i dijous, concert Mediterranean Guitar Festival amb Marc Segura i el seu tribut a Paco de Lucía a l'església de Sant Romà a partir de les 9 del vespre. També destaquem a Lloret el Clon Festival el proper 20 d'agost, demà 20 d'agost, amb un homenatge a Supertram a partir de les 10 del vespre a la platja de Fanals. A Calella continua el NEC, el Festival Nits d'Estiu, aquest divendres amb Maruja Limón i dissabte amb un tribut a Eugenio. I també a Calella el proper diumenge i a la Fira d'Estiu de Calella. De fet, es fa tots els diumenges del que queda d'estiu a la Riera Capaspra de 5 de la tarda a 11 de la nit. A Pineda, recordem que encara continuen les activitats de la segona edició de l'Estiueja't fins al 30 d'agost, i a Tordera estan de festa major fins al 26 d'agost. Destaquen activitats com, per exemple, la baixada de carretons prevista per al proper dia 22. Acabem a Santa Coloma de Farners amb els dimecres a la Fresca, avui a la plaça Farners, actuació de Guillem Estadella.
3: L'agenda de Ràdio Marina.
4: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Festival Mar d'Estiu ha tancat una nova edició a Santa Susana amb gairebé 30.000 assistents entre el 31 de juliol i el 17 d'agost. El concert de Cluenda ha anat a càrrec de Rosario en un certamen on han destacat els plens de Zúquero, Sopa de Cabra, els Amics de les Arts, Joan Dausà, Sergio Dalma i Miguel Ríos. També hi han actuat Ginestar, Niña Pastori, Marlena o Leire Martínez. L'organització ha celebrat la resposta del públic. I els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un home de 29 anys per fer servir un cotxe que no tenia permís a Vilobí d'Onyà. Els fets van passar el 31 de juliol mentre els Mossos feien un control en una de les carreteres que va fins a l'aeroport de Girona. A quarts de dues del migdia van aturar un vehicle i van veure que no hi havia cap autorització vigent del Ministeri de Transports. Malgrat tot, el turisme portava una autorització de BTC de la Generalitat de Catalunya que estava desgastada. Per això, els agents van retirar els dos distintius obligatoris per comprovar l'autenticitat. Els documents van resultar ser oficials, però acreditaven l'ús de BTC per un altre vehicle. De l'àmbit general, destaquem que Catalunya va rebre més de 2,5 milions de passatgers internacionals per via aèria durant el juliol, un 7% més que el mateix mes de l'any passat, segons dades publicades aquest dimarts per Tour Espanya, adscrit al Ministeri d'Indústria i Turisme. L'aeroport de Barcelona és la primera destinació de les aerolínies de baix cost a l'estat espanyol amb més d'1,5 milions de passatgers internacionals al juliol i un creixement interanual de l'11,1%. En canvi, l'aeroport de Madrid-Barajas és la destinació principal entre aerolínies tradicionals. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimecres amb domini del sol i nou repunt de les temperatures màximes. Els termòmetres assoliran de nou valors d'entre 32 i 35 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
1: Una iniciativa de Vitaldent.
2: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
3: La Masia Tordera.
4: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia. Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 euros. Costella tira rips 7,95 euros. Aletes de pollastre 3,95 euros. Botifarra de porc 7,50 euros. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com. Que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.
1: Hola, Gala.
2: Hola. Com va la reforma del bany? Ja tens data?
1: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
2: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.

0: ser aquest temps de merda, deu ser aquesta hora al vespre, anem molt cansats.
1: Ara disparem per si de cas.
0: Som uns especialistes a

Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622

0: 93-317-0660 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Les exportacions a la demarcació de Girona han crescut un 9,7% en el mes de juny en comparació amb el mateix mes de l'any passat. Això vol dir que les empreses gironines van facturar 737,66 milions d'euros en vendes a l'exterior. El sector carni es manté líder, tot i que perd pes en comparació amb el juny de l'any passat. Per altra banda, en la primera meitat de l'any, la demarcació ha tancat un semestre negatiu pel que fa a exportacions amb uns ingressos un 2,9% inferiors en comparació amb la primera meitat del 2025. I la tercera edició del Festival Talent Blanenc combinarà les propostes culturals amb dos tastets de vermuts que oferirà la bartender Mariona Vilanova. La proposta tindrà lloc entre el 5 de setembre i el 3 d'octubre i la major part de les propostes es concentraran en el Teatre Municipal i la Casa Saladrigas. El festival d'aquest any inclourà l'estrena del nou llibre de poesia de Josep Ballesteros, Cos Cosmos, o el monòleg de Teresa Gelpí, A la taula de la cuina, que tracta sobre el dret de l'avortament de les dones. A més, la mostra es tancarà amb la 42a trobada de bandes de música de Catalunya, la primera edició que es fa a la demarcació de Girona. De l'àmbit general, destaquem que el Ministeri de l'Interior ha elevat fins als 2.168 els menors d'edat que resten a Ceuta i que van entrar entre el 30 i el 31 de juliol. La policia ha identificat i posat a disposició del govern de Ceuta els infants i joves a l'espera que es resolgui la situació de cadascun. Aquest dimarts, el portaveu de la Comissió Europea, Marcus Lambert, ha assegurat que el dret de la Unió Europea permet fer retorns de menors d'edat en situació irregular, inclosos els no acompanyats. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimecres amb domini del sol i nou repunt de les temperatures màximes. Els termòmetres assoliran de nou valors d'entre 32 i 35 graus. Per demà dijous, augment dels núvols i temperatures que començaran a moderar-se una mica. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
1: Hi haurà cotxes elèctrics?
0: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
2: Vine a Expo Casió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
3: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
1: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Del 27 al 30 d'agost, la Festa Major de Pineda de Mar t'espera amb activitats per a totes les edats. Correfoc, castells, gegants, festa jove i molta música amb Tapeo Sound System, el tribut a Tina Turner o l'orquestra Montgrins. Del 27 al 30, Pineda està de festa. Vine a celebrar. Tota la programació a pinedademar.cat/festamajor. Radio Maria.

0: El Pol es queixa quan mastega i li he vist una càries.
1: L'has portat al dentista?
0: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
1: Quan abans li duguis millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
2: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
3: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: 6 persones han estat intoxicades la nit passada per la possible mala combustió d'un generador a Caldes de Malavella. Els bombers van donar suport al Servei d'Emergències Mèdiques, al SEM, en l'atenció als intoxicats i van realitzar les lectures per comprovar els valors de monòxid de carboni i les maniobres de ventilació de la casa. El SEM ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que va activar 4 ambulàncies i va traslladar els 6 intoxicats en estat menys greu a l'Hospital de Mataró. I al Teatre de Blanes s'estrenarà el 3 d'octubre la nova programació professional que s'allargarà fins a mitjans de desembre amb 6 espectacles professionals. La cartellera, que s'inclou juntament amb la de Lloret dins la programació del Teatre de la Costa Brava Sud, combinarà música, teatre i humor amb noms com Lloll Bertran, Masoni, Sebastià Gallard, Pablo Puyol, Maria Terremoto i Cascai Teatre. La temporada començarà just l'endemà de la cloenda del 3er Festival de Talent Blanenc, prevista per al 3 d'octubre. De l'àmbit general, destaquem que el rock incombustible de Miguel Ríos ha posat aquest dimarts a la nit el punt final a la 26a edició del Festival de Cap Roig, que aquest estiu ha reunit 46.165 espectadors i ha assolit una ocupació del 86%. Als 82 anys i amb més de 6 dècades de carrera a l'esquena, el granadí ha desembarcat als jardins de Calella de Palafrugell després de passar també pel mar d'estiu de Santa Susana amb la gira El Último Vals. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, per demà dijous esperem un augment dels núvols i un inici de la moderació de les temperatures, tot i que encara seran altes, amb valors d'entre 31 i 33 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Edificar.com refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
2: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.

0: Torna la festa a Blanes. Del 15 al 23 d'agost, Blanes celebra la festa major petita, la festa dels copatrons. Amb concerts, cercaviles, la 41a caminada popular nit de Sant Bonós, la cursa corre al cos, la xocolatada popular, la dotzena cantada de veneres i moltes coses més. Més informació, blanes.cat. Que no pari la festa.
1: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
2: Hi haurà cotxes elèctrics?
1: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
3: Vine a Expocasió Blanes, fira del vehicle d'ocasió seminou i quilòmetre zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
4: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
5: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Festival Mar d'Estiu ha tancat una nova edició a Santa Susana amb gairebé 30.000 assistents entre el 31 de juliol i el 17 d'agost. El concert de Cluenda ha anat a càrrec de Rosario en un certamen on han destacat els plens de Zúquero, Sopa de Cabra, els Amics de les Arts, Joan Dausà, Sergio Dalma i Miguel Ríos. També hi han actuat Ginestà, Niña Pastori, Marlena o Leire Martínez. L'organització ha celebrat la resposta del públic. I els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un home de 29 anys per fer servir un cotxe que no tenia permís a Vilobí d'Onyar. Els fets van passar el 31 de juliol mentre els Mossos feien un control en una de les carreteres que va fins a l'aeroport de Girona. A quarts de dues del migdia van aturar un vehicle i van veure que no hi havia cap autorització vigent del Ministeri de Transports. Malgrat tot, el turisme portava una autorització de BTC de la Generalitat de Catalunya que estava desgastada. Per això els agents van retirar els dos distintius obligatoris per comprovar l'autenticitat. Els documents van resultar ser oficials, però acreditaven l'ús de BTC per un altre vehicle. De l'àmbit general, destaquem que Catalunya va rebre més de 2,5 milions de passatgers internacionals per via aèria durant el juliol, un 7% més que el mateix mes de l'any passat, segons dades publicades aquest dimarts per Tour Espanya, adscrit al Ministeri d'Indústria i Turisme. L'aeroport de Barcelona és la primera destinació de les aerolínies de baix cost a l'estat espanyol amb més d'1,5 milions de passatgers internacionals al juliol i un creixement interanual de l'11,1%. En canvi, l'aeroport de Madrid-Barajas és la destinació principal entre aerolínies tradicionals. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimecres amb domini del sol i nou repunt de les temperatures màximes. Els termòmetres assoliran de nou valors d'entre 32 i 35 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
1: A l'agost obrim tots els dies.
2: Per a tot allò que necessites, vine al Basar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Basar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Basar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41-919 de Blanes.
3: Doctora, doctora! Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
4: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
5: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
4: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
5: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

0: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 euros. Costella tira rips 7,95 euros. Aletes de pollastre 3,95 euros. Botifarra de porc 7,50 euros. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, El Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.

0: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Baler i troba tot allò que necessites, com els quaderns Polipac a 1,39 € la unitat i la millor selecció de motxilles a partir de 7,39 €. Sí, a Buró Baler amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
1: T'esperem a Buró Baler Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a Buró Baler, Punes.
2: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
3: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Les exportacions a la demarcació de Girona han crescut un 9,7% en el mes de juny en comparació amb el mateix mes de l'any passat. Això vol dir que les empreses gironines van facturar 737,66 milions d'euros en vendes a l'exterior. El sector carni es manté líder, tot i que perd pes en comparació amb el juny de l'any passat. Per altra banda, en la primera meitat de l'any, la demarcació ha tancat un semestre negatiu pel que fa a exportacions amb uns ingressos un 2,9% inferiors en comparació amb la primera meitat del 2025. I la tercera edició del Festival Talent Blanenc combinarà les propostes culturals amb dos tastets de vermuts que oferirà la bartender Mariona Vilanova. La proposta tindrà lloc entre el 5 de setembre i el 3 d'octubre i la major part de les propostes es concentraran en el Teatre Municipal i la Casa Saladrigas. El festival d'aquest any inclourà l'estrena del nou llibre de poesia de Josep Ballesteros, Cos Cosmos, o el monòleg de Teresa Gelpí, A la taula de la cuina, que tracta sobre el dret de l'avortament de les dones. A més, la mostra es tancarà amb la 42a trobada de bandes de música de Catalunya, la primera edició que es fa a la demarcació de Girona. De l'àmbit general, destaquem que el Ministeri de l'Interior ha elevat fins als 2.168 els menors d'edat que resten a Ceuta i que van entrar entre el 30 i el 31 de juliol. La policia ha identificat i posat a disposició del govern de Ceuta els infants i joves a l'espera que es resolgui la situació de cadascun. Aquest dimarts, el portaveu de la Comissió Europea, Marcus Lambert, ha assegurat que el dret de la Unió Europea permet fer retorns de menors d'edat en situació irregular, inclosos els no acompanyats. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimecres amb domini del sol i nou repunt de les temperatures màximes. Els termòmetres assoliran de nou valors d'entre 32 i 35 graus. Per demà dijous, augment dels núvols i temperatures que començaran a moderar-se una mica. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
1: Una iniciativa de Vitaldent.
2: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
3: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
4: Hi haurà cotxes elèctrics?
3: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
5: Vine a Expocasió Blanes, fira del vehicle d'ocasió seminou i quilòmetre zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
6: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.

0: Del 27 al 30 d'agost, la Festa Major de Pineda de Mar t'espera amb activitats per a totes les edats. Correfoc, castells, gegants, festa jove i molta música amb Tapeo Sound System, el tribut a Tina Turner o l'Orquestra Montgrins. Del 27 al 30, Pineda està de festa. Vine a celebrar. Tota la programació a pinedademar.cat/festamajor.
1: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
2: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
3: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya. Ràdio
4: Marina. L'agenda de Ràdio Marina.
2: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
5: Anem amb l'agenda d'activitats a Blanes. Aquest dijous d'estiu tenim a la plaça de la Mare de Déu del Vilar a partir de 8:45 del vespre música en directe amb Sònia Delgado. També tenim l'oportunitat de veure fins al 29 d'agost l'exposició de construcció de l'artista blanenc Francesc Orenc a la Casa Saladrigues. I del 21 al 23 d'agost, Festa dels Copatrons amb diverses activitats a Blanes. Destaquem també a Lloret aquest dimecres, Cinema a la Fresca, amb el 47 a partir de les 10 del vespre a la plaça de les Regions, i dijous, concert Mediterranean Guitar Festival amb Marc Segura i el seu tribut a Paco de Lucía a l'església de Sant Romà a partir de les 9 del vespre. També destaquem a Lloret el Clon Festival el proper 20 d'agost, demà 20 d'agost, amb un homenatge a Supertram a partir de les 10 del vespre a la platja de Fanals. A Calella continua el NEC, el Festival Nits d'Estiu, aquest divendres amb Maruja Limón i dissabte amb un tribut a Eugenio. I també a Calella el proper diumenge i a la Fira d'Estiu de Calella. De fet, es fa tots els diumenges del que queda d'estiu a la Riera Capaspra de 5 de la tarda a 11 de la nit. A Pineda, recordem que encara continuen les activitats de la segona edició de l'Estiueja't fins al 30 d'agost, i a Tordera estan de festa major fins al 26 d'agost. Destaquen activitats com, per exemple, la baixada de carretons prevista per al proper dia 22. Acabem a Santa Coloma de Farners amb els dimecres a la fresca, avui a la plaça Farners, actuació de Guillem Estadella.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
2: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.
4: Torna la festa a Blanes. Del 15 al 23 d'agost, Blanes celebra la festa major petita, la festa dels copatrons. Amb concerts, cercaviles, la 41a caminada popular nit de Sant Bonós, la cursa corre al cos, la xocolatada popular, la 12a cantada de veneres i moltes coses més. Més informació, blanes.cat. Que no pari la festa!

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: 6 persones han estat intoxicades la nit passada per la possible mala combustió d'un generador a Caldes de Malavella. Els bombers van donar suport al Servei d'Emergències Mèdiques, al SEM, en l'atenció als intoxicats i van realitzar les lectures per comprovar els valors de monòxid de carboni i les maniobres de ventilació de la casa. El SEM ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que va activar 4 ambulàncies i va traslladar els 6 intoxicats en estat menys greu a l'Hospital de Mataró. I al Teatre de Blanes s'estrenarà el 3 d'octubre la nova programació professional que s'allargarà fins a mitjans de desembre amb 6 espectacles professionals. La cartellera, que s'inclou juntament amb la de Lloret dins la programació del Teatre de la Costa Brava Sud, combinarà música, teatre i humor amb noms com Lloll Bertran, Masoni, Sebastià Gallard, Pablo Puyol, Maria Terremoto i Cascai Teatre. La temporada començarà just l'endemà de la cloenda del 3er Festival de Talent Blanenc, prevista per al 3 d'octubre. De l'àmbit general, destaquem que el rock incombustible de Miguel Ríos ha posat aquest dimarts a la nit el punt final a la 26a edició del Festival de Cap Roig, que aquest estiu ha reunit 46.165 espectadors i ha assolit una ocupació del 86%. Als 82 anys i amb més de 6 dècades de carrera a l'esquena, el granadí ha desembarcat als jardins de Calella de Palafrugell després de passar també pel mar d'estiu de Santa Susana amb la gira El Último Vals. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, per demà dijous esperem un augment dels núvols i un inici de la moderació de les temperatures, tot i que encara seran altes, amb valors d'entre 31 i 33 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: No badeu, que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
1: Hi haurà cotxes elèctrics?
0: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
2: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
3: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
4: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
5: Ràdio Marina. Tota la vida per fer.

Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del món.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 euros. Costella tira rips 7,95 euros. Aletes de pollastre 3,95 euros. Botifarra de porc 7,50 euros. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, El Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons? Radio Marina.
3: Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something, or whatever you do. What I see can make me stop and stare.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Festival Mar d'Estiu ha tancat una nova edició a Santa Susana amb gairebé 30.000 assistents entre el 31 de juliol i el 17 d'agost. El concert de Cluenda ha anat a càrrec de Rosario en un certamen on han destacat els plens de Zúquero, Sopa de Cabra, els Amics de les Arts, Joan Dausà, Sergio Dalma i Miguel Ríos. També hi han actuat Ginestar, Niña Pastori, Marlena o Leire Martínez. L'organització ha celebrat la resposta del públic. I els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un home de 29 anys per fer servir un cotxe que no tenia permís a Vilobí d'Onyà. Els fets van passar el 31 de juliol mentre els Mossos feien un control en una de les carreteres que va fins a l'aeroport de Girona. A quarts de dues del migdia van aturar un vehicle i van veure que no hi havia cap autorització vigent del Ministeri de Transports. Malgrat tot, el turisme portava una autorització de BTC de la Generalitat de Catalunya que estava desgastada. Per això, els agents van retirar els dos distintius obligatoris per comprovar l'autenticitat. Els documents van resultar ser oficials, però acreditaven l'ús de BTC per un altre vehicle. De l'àmbit general, destaquem que Catalunya va rebre més de 2,5 milions de passatgers internacionals per via aèria durant el juliol, un 7% més que el mateix mes de l'any passat, segons dades publicades aquest dimarts per Tour Espanya, adscrit al Ministeri d'Indústria i Turisme. L'aeroport de Barcelona és la primera destinació de les aerolínies de baix cost a l'estat espanyol amb més d'1,5 milions de passatgers internacionals al juliol i un creixement interanual de l'11,1%. En canvi, l'aeroport de Madrid-Barajas és la destinació principal entre aerolínies tradicionals. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimecres amb domini del sol i nou repunt de les temperatures màximes. Els termòmetres assoliran de nou valors d'entre 32 i 35 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Del 27 al 30 d'agost, la Festa Major de Pineda de Mar t'espera amb activitats per a totes les edats. Correfoc, castells, gegants, festa jove i molta música amb Tapeo Sound System, el tribut a Tina Turner o l'orquestra Montgrins. Del 27 al 30, Pineda està de festa. Vine a celebrar. Tota la programació a pinedademar.cat/festamajor.
1: La Masia Tordera.
2: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia. Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A TES Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. TES Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.

0: Torna la festa a Blanes. Del 15 al 23 d'agost, Blanes celebra la festa major petita, la festa dels copatrons. Amb concerts, cercaviles, la 41a caminada popular nit de Sant Bonós, la cursa corre al cos, la xocolatada popular, la 12a cantada de veneres i moltes coses més. Més informació, blanes.cat. Que no pari la festa!
1: Va, vinga, selfie.
2: Arnau, ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
3: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
1: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
4: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Les exportacions a la demarcació de Girona han crescut un 9,7% en el mes de juny en comparació amb el mateix mes de l'any passat. Això vol dir que les empreses gironines van facturar 737,66 milions d'euros en vendes a l'exterior. El sector carni es manté líder, tot i que ha perd pes en comparació amb el juny de l'any passat. Per altra banda, en la primera meitat de l'any, la demarcació ha tancat un semestre negatiu pel que fa a exportacions amb uns ingressos un 2,9% inferiors en comparació amb la primera meitat del 2025. I la tercera edició del Festival Talent Blanenc combinarà les propostes culturals amb dos tastets de vermuts que oferirà la bartender Mariona Vilanova. La proposta tindrà lloc entre el 5 de setembre i el 3 d'octubre i la major part de les propostes es concentraran en el Teatre Municipal i la Casa Saladrigas. El festival d'aquest any inclourà l'estrena del nou llibre de poesia de Josep Ballesteros, Cos Cosmos, o el monòleg de Teresa Gelpí, A la taula de la cuina, que tracta sobre el dret de l'avortament de les dones. A més, la mostra es tancarà amb la 42a trobada de bandes de música de Catalunya, la primera edició que es fa a la demarcació de Girona. De l'àmbit general, destaquem que el Ministeri de l'Interior ha elevat fins als 2.168 els menors d'edat que resten a Ceuta i que van entrar entre el 30 i el 31 de juliol. La policia ha identificat i posat a disposició del govern de Ceuta els infants i joves a l'espera que es resolgui la situació de cadascun. Aquest dimarts, el portaveu de la Comissió Europea, Marcus Lambert, ha assegurat que el dret de la Unió Europea permet fer retorns de menors d'edat en situació irregular, inclosos els no acompanyats. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimecres amb domini del sol i nou repunt de les temperatures màximes. Els termòmetres assoliran de nou valors d'entre 32 i 35 graus. Per demà dijous, augment dels núvols i temperatures que començaran a moderar-se una mica. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
2: Hi haurà cotxes elèctrics?
1: Sí, senyora. I tots a preu de sardina.
3: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
4: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
5: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
4: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
5: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
4: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
6: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

0: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
1: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 euros. Costella tira rips 7,95 euros. Aletes de pollastre 3,95 euros. Botifarra de porc 7,50 euros. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico Esports.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: 6 persones han estat intoxicades la nit passada per la possible mala combustió d'un generador a Caldes de Malavella. Els bombers van donar suport al Servei d'Emergències Mèdiques, al SEM, en l'atenció als intoxicats i van realitzar les lectures per comprovar els valors de monòxid de carboni i les maniobres de ventilació de la casa. El SEM ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que va activar 4 ambulàncies i va traslladar els 6 intoxicats en estat menys greu a l'Hospital de Mataró. I al Teatre de Blanes s'estrenarà el 3 d'octubre la nova programació professional que s'allargarà fins a mitjans de desembre amb 6 espectacles professionals. La cartellera, que s'inclou juntament amb la de Lloret dins la programació del Teatre de la Costa Brava Sud, combinarà música, teatre i humor amb noms com Lloll Bertran, Masoni, Sebastià Gallard, Pablo Puyol, Maria Terremoto i Cascai Teatre. La temporada començarà just l'endemà de la cloenda del 3er Festival de Talent Blanenc prevista per al 3 d'octubre. De l'àmbit general, destaquem que el rock incombustible de Miguel Ríos ha posat aquest dimarts a la nit el punt final a la 26a edició del Festival de Cap Roig, que aquest estiu ha reunit 46.165 espectadors i ha assolit una ocupació del 86%. Als 82 anys i amb més de 6 dècades de carrera a l'esquena, el granadí ha desembarcat als jardins de Calella de Palafrugell després de passar també pel mar d'estiu de Santa Susana amb la gira El Último Vals. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, per demà dijous esperem un augment dels núvols i un inici de la moderació de les temperatures, tot i que encara seran altes, amb valors d'entre 31 i 33 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.
6: Radio Marina.
7: Doctora, doctora. Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
8: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuera Pons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
2: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
8: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
2: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.
8: Molt bona nit, amants de la fresca del vespre. Són les 9 i pràcticament 4 minutets. L'hora en què comença a córrer una miqueta de brisa marina pels que esteu a mar i l'hora també a la que comença a refrescar una micona també a l'interior. I aleshores venen més ganes de sortir al balcó o a la terrassa a veure les estrelles que ja comencen a treure el nas i escoltar bona música, música de proximitat i en català al quilòmetre zero. Tot i que la xafogó encara preta, oi? Els propers dies ja heu sentit la previsió a les notícies que tindrem una mica de temperatures més suavetes, una micona. Vinga, doncs, a Ràdio Marina comença l'edició del dimecres 19 d'agost del Quilòmetre Zero, el teu programa de música en català. Durant una hora, oblida't dels maldecaps del dia. Deixa't portar pel talent de casa nostra. L'abraçada radiofònica d'aquí et farà costat i comencem amb els Gertrudis.

Si mai heu intentat imaginar algú fins al punt de crear una altra dimensió paral·lela dins la vostra habitació, sabeu de què parlen els Gertrudis. T'he imaginat tant, tant, tant.

El primer dels temes del quilòmetre zero d'avui. Estarem junts, si ho vols, fins les 10 de la nit, compartint bona música en català. Em dic Marta Fuerapons i estic amb tu, doncs, per fer-te costat de 9 a 10 de la nit en aquest estiu 2026 al quilòmetre zero. Doncs hem iniciat el programa amb els Gertrudis, la mítica formació de rumba i fusió de la Garriga, nascuda l'any 2000. Mestres de barrejar festa major i modernitat fins que es van acomiadar després d'haver fet més de 800 concerts en directe. I seguim ara parlant del mes d'agost, el mes que estem vivint i patint a la vegada, a vegades. Ja se sap que la calor apreta, però déu-n'hi-do com ho fa aquest any. Hi posem una cançó refrescant amb els Pets. Agost sona així.

Molt important, això de recuperar la tendresa del món, eh? Sigui l'agost o no. Cançó inclosa en el seu 8è disc d'estudi, Els Pets, també anomenat Agost i publicat el 2004, gravat a Musicland i mesclat a Nashville. Representa la maduresa pop més elegant del trio de Constantí. Com a curiositat, dir-te que el disc va ser produït pel nord-americà Brad Jones, cosa que va dotar el so del grup d'una calidesa acústica inconfusible, amb el seu talent, evidentment. 3 minuts i arribarem a un quart de 10 de la nit. Després de passar per les urpes d'un talent show televisiu, molts decideixen comprar-se una moto per fugir del circ mediàtic. Doncs Laura Gibert, en canvi, la lloretenca, ens diu que ni la moto ni res de res. Millor quedar-se amb la llibertat creativa i un pop directe que entra sense demanar permís. Escoltem la potència d'aquesta jove veu emergent de Lloret de Mar. Laura Gibert o Lau Gibert.

I ara proposem al quilòmetre zero un viatge cap a la dècada dels 90 del segle passat. Per escoltar una de les formacions catalanes capdavanteres. I es tracta més d'una formació que estarà en concert, doncs, ben aviat a Calella, un dels concerts esperadíssims del Festival NEC de Calella. El dia 28 d'agost, un divendres, on sonaran els Engai Engai en temes com aquest. Dies

0: Pol Petit.
1: Ei, Pol Petit, agafa la guitarra cada nit.
0: Un dels seus títols mítics.
1: Del carrer i canta una cançó.
0: Que ens encanta recordar el quilòmetre zero.
1: Canta ben fort i digues la veritat sense cap por. Ei, Pol Petit, també cantaré jo.
0: I ja ho saps, els Engai Engai, que tenen un concert programat de forma imminent el divendres 28 d'agost al Festival NEC de Calella, el Far de Calella, de fet. Un escenari preciós.
1: Ei, Pol Petit, també cantaré jo.
0: Ens ha encantat tornar-los a escoltar al quilòmetre zero.

A vegades dir això de que chévere, com diu el proper convidat que tenim al quilòmetre zero, és una mica així, eh? Perquè sovint estàs patint per arribar a final de mes i passa el que passa. Bé, la música, de totes maneres, ens posa una mica alegre, sigui d'aquesta manera o no. Mama Dusha, ja saps que et canta això, que chévere.

0: Els Amics de les Arts, que feien el seu petit gran homenatge a Cousteau, a Jacques Cousteau. Avui en dia, on l'ecologia és com intentar apagar un incendi forestal amb un canó de confeti, sobretot per part dels dirigents dels països que ens venen fum de colors mentre els pagesos de tota la vida els miren amb lupa. Així estan les coses, però, clar, es tracta de lluitar per canviar-les amb música.
1: La mare em crida des del menjador.
0: Dels Amics de les Arts, també, durant una estona, al quilòmetre zero. I ara, una autèntica reina del pop electrònic, sentimental, la Julieta, que canta a conjunt amb els de la Cerdanya. Els Mataronins, detallats en una fórmula radiofònica infal·lible. El títol és Com t'he trobat a faltar?

la col·laboració de Julieta i de Tyats, que amb dos han estat de concert en concert aquest estiu. I, per exemple, els de Tyats actuaran ben aviat a la Festa Major de Tordera. El 23 d'agost seran a les barraques del Parc Prudenci Bertrana.

I dels Blaumut, els Oques Grasses que ja tenim a punt, amb una cançó que agafa la nostra addicció social a les xarxes i la transformen en un riqui-pop festiu que ens fa ballar mentre ens sentim una micona, només una micona, jutjats per un invisible tribunal musical. Així sona aquesta cançó, Més likes. Al quilòmetre zero, una d'Oques Grasses.

Ja t'ho han dit ben clar. Per millorar les coses, a vegades s'ha d'anar contracorrent. Oques grasses. I el tema més likes, que segur, segur sonarà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona l'octubre, en els seus 4 concerts de comiat, amb 220.000 localitats venudes. En concert el 5, el 7, el 9 i el 10 d'octubre, als Oques Grasses.

demanar desitjos a una estrella fugaç mentre plou. És la tendresa romàntica que ens proposen els gossos. Recordem un dels seus èxits al quilòmetre zero, titulat així, Pluja d'estrelles. Un tema que pertany a la seva etapa d'esplendor melòdica de finals dels 90, principis dels 2000. Al quilòmetre zero, gossos.

Joan Dausà, acompanyat de la veu trencada d'Antoni Orozco, en una combinació genial. Aquesta versió col·laborativa i grandiloquent de la cançó Immortals.

I seguim amb la formació Roba Estesa. Una banda que ens porta un estil de música molt fresc, molt divertit, amb temes com aquest. Viu, roba estesa. Està més amb tot.

La formació Roba Estesa, que, com et deia, tenen un ritme així molt alegre. Seria tota la nit si tu volguessis estar amb mi. Un grup de música fundat l'any 2011 al Camp de Tarragona. Una banda que destaca pel seu estil autodefinit com a folk calentó. Una fusió de música d'arrel tradicional catalana amb gèneres festius i urbans com la rumba, la cúmbia, el pop, el rock i l'electrònica.

I ara, què et sembla si et convidem a pujar a cavall del vent? Imagina-t'ho, tanca els ulls i escolta la veu de Manu Guix, que t'ho explica molt bé.

Música super refrescant als darrers minuts del quilòmetre zero d'avui, dimecres 19 d'agost. A ritme de Miqui Núñez i aquest gelat.

0: Cançons refrescants, perquè la calor encara apreta força, eh? Diuen que això baixarà aviat, però... Miqui Núñez, amb aquest tema 100% estiuenc. El seu gelat ens ha costat una miqueta més cap a les 10. I el Miqui Núñez i la Su, la propera cantant que tenim ja per tancar el programa, són dos dels artistes més destacats i influents del pop festiu i d'autor de l'escena musical catalana actual. Amb ells acomiadem el quilòmetre zero d'avui. Se'ns ha acabat ja aquesta horeta de música de proximitat a Ràdio Marina. Però recordeu que demà a les 9 tornarem a ser aquí. A la mateixa freqüència i amb moltíssima bona música. L'abraçada radiofònica de qui t'ha fet costat aquesta hora, Marta Fuera Pons. Et deixo amb la Su i el seu èxit. Tant de bo. Adéu-siau, bona nit.
1: Tant de bo que m'esperis, Escorial.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 10.

Violet. Let me see you dance, baby.

Ràdio Marina, sempre al teu costat.